0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Arriva Veu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

7. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 9.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APSAT de Sant Gregori i una avaria també a l'APSAT, però en aquest cas a Aigua Viva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també afectacions per obres a la B20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les dades dels dies 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha recollit 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no es resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
2: Notícies en xarxa.

0: compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, de tapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tota l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, ports de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també,
0: disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara. Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a reser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió. Parlem sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes d'espai

0: Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
1: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
0: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
2: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
0: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
2: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
0: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
2: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
2: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
3: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
2: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
3: Un home de 34 anys, veí de Mollerussa, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
2: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
3: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
3: Que vagi bé.
2: I des de Tarragona mateix us expliquem pel que fa a la demarcació, no? Que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost.

aquí a Norresa a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran a partir de les 11 del matí l'entrada a carrers doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrere una miqueta perquè el solar que havien, la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu, eh? Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès, és la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí, i avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca, i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí estona sortim per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llarganeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents camarçades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem les 15 camarçades, enguany estem arreglant de 5 o 6 camarçades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havien patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a uns amb una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mm de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de peres. Llavors, donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització ens marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en, per va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen, perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estaríem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès, i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos, o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Mm-hmm. Les decisions finals que... el moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò pugui apagar un foc. I llavors l'administració han de jugar amb les cartes adelantades, han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat, i un mosaic que s'ho pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia el món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros per una petita estació de Metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference, i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb el Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolines i així. Sí. Estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, serà bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim. Llavors, a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint ofertes de l'euro 50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, un pràctic d'euro 50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble, vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita. Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Aquest estiu jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no serà el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha de tenir un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, ja ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardenyer, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des de Ona la Torre, és el territori lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens explica d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia, i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat.

0: els companys del PECAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el PECAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PECATI. Llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PECAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PECAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
3: Hola.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, que passa al PECAT amb el pubillatge, que passa al PECAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PECAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten, però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser a Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, doncs, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això, i gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va.
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primers petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus i ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, veureus d'altres pobles o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates. Expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company d'Almacelles que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar perquè clar, a l'hora de ficar-se tot el traje pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa i es va haver va fer una sortida òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista i a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeo, encara, que ara haurà viure.
2: Sí,
1: encara.
2: Sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Mm-hmm. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Mm-hmm. Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... No? Que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi han preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria, bon dia.
0: Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu: migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual.
0: A tal qual, sense més explicacions.
1: Sí.
0: Pim,
1: sí,
0: pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Claudia/51 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Ja,
1: veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour, llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides. Però llavors, per l'altra banda, és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que, a més, aquest any ha coincidit doncs, que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs, que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà. Llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai!
2: Però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no? Amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí,
0: no? Que és una
1: molt
0: mica...
1: diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, he de dir, que em passa molt el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també. És una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Gisela, doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adeu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que

0: que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
1: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdia de xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
2: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
0: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
1: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
2: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
0: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
1: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
2: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
0: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
1: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
2: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
0: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
3: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i

0: començar les vacances i també la inversa, per tornar de les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, un plaer.
0: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
1: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt d'estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil, tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
0: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no?
1: Correcte.
0: De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
1: Jo sóc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
0: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
1: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
0: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
1: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, i llavors és una forma també de que sigui més suau.
0: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
1: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
0: Val.
1: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir.
0: Molt
1: és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
0: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
1: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
0: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
1: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
0: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe, o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
1: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí, menys és més.
0: Molt bé. Per tant, aquí m'has donat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
1: Correcte.
0: Per crear

0: per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no? Sí. Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
1: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
0: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
1: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dos setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
0: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
1: Clar, perquè quan la gent està treballant, potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més. Quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
0: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més?
1: Això és important també, que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmode amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
0: Per no perdre't res del que has previst.
1: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
0: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com unes normes, no? Com un reglament per aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
1: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
0: Important,
1: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
0: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis,
1: clar,
0: no?
1: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagin aquest tipus d'acords i pactes.
0: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Un plaer.
0: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
2: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè doncs això els tarragonins i tothom que ho vulgui tinguem molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: On sou, on sou?
3: A la Secuita,
2: Després apropet, ja.
3: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita, aquí s'ha fet fa una estona de les parades, venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua, i ara ja doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, als dipòsits de maig, allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
2: I tant.
3: Que com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, l'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
4: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
3: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga amb toc manual de campanes que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
4: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si, bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells i seria com el final de la festa major del poble.
2: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu Espígol, també el Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
4: Sí, la veritat és que bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor al Fàbrega.
3: I enguany hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb el Fàbrega, la Brufacanya.
4: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
2: Com es diu? Té nom comercial?
4: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
2: Era fàcil, està bé, està ben pensat.
4: Sí, era fàcil, sí.
2: T'hem pensat.
3: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, a hores d'ara el termòmetre ja puja dels 30, però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no?, que van ara també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no?, que això també és part indispensable.
4: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
3: i que hi ha una entitat convidada en guanys amb les guerrilles de Tocaferro que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
4: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs que ens acompanyin, i aquest any doncs és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres doncs els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió, ens estan acompanyant com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
2: I van anant tocant pel camí?
4: No, en aquest cas no, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
3: I amb relleu generacional garantit, perquè han pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que en porta molts de camins, i gent molt jove, no?
4: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
2: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
4: Mira, doncs nosaltres arrenquem a 6:15 des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al Portal del Carro...
2: Portal del Carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar
4: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
2: Sí, és
4: aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Uh-huh. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, tant amb els dos formats.
2: Uns cantis petitets que es col·leccionen.
4: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
2: Genial.
3: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, Però diuen que té moltes propietats.
4: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent doncs que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va a buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció doncs que l'aigua doncs a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
2: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
4: Sí. Sant Magí en principi estava amagat doncs a les coves de la Brufaganya, i llavors doncs al final doncs els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar 3 cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
3: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tantos convidats, Núria.
2: I tant, amb castells, Diada Castellera també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs també té un punt, es balla igual però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé, Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
3: Sí, la tarda entrarem, sí? També, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
2: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
4: Vale, moltes gràcies.
3: Fins ara, Núria.
2: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
5: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats com sempre del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
5: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
7: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora a la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
5: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
7: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. També és important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
5: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
7: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes quedar sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors... Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviuda de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
5: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
7: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els altres animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
5: Cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
7: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també... que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
5: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
7: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc, per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
5: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
7: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, a les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
5: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important: com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona.

0: connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em digues que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho digues, això.
1: Sí.
0: Sí, en sèrio.
1: Ho has endevinat.
0: Vinga, es cobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya en què també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ui, mira, que bé. L'amparito ens la reservem per Santa Tecla, no?
1: Correctíssimament. I el paquet de xocolatera. Prohibidíssim,
0: encara no.
1: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
1: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els balls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo. I, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les que, com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
1: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixadora. Era una síndria i un canti.
1: I un carro.
0: I un carro que anaven tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia de llibre, ullava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament, sí. No?
1: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, igualment hi ha la revetlla. I demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà, i ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
1: clàssic,
0: Sant Magí.
1: Clàssic, clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
1: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
2: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
1: I en Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques del seu, de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou discs, que L'Últim Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són revetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de revetlla?
0: Aquesta nit revetlla i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament Exacte. Tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment no.
0: No.
1: Doncs els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir. Sí, sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
1: Espera un segonet.
2: A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà el cens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.

0: no ho sé, provar-ho un dia, provar-ho.
1: Estela,
2: tenim algun àudio
3: més? Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai, per tant,
4: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
3: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
3: Doncs mira, demà, Obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir, doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: 11.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau, davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va arribar una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrena floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
3: Gràcies, Gerard. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a la B20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida-Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol al cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, goita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva una jornada, que valdrà molt i molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
6: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
5: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el porta a porta, avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos, i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66 entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63 entre Vidreres i Lloret de Mar i també a la C33 entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu, 90.7 FM.
1: I shouldn't have come here.

0: de 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al parc sobre les vies, al punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls. Els agents apunten que els detinguts aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. Els Mossos reforçaran els pròxims dies la gestions al treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'oficina de relacions amb el cos per trobar de mirar solucions a aquest conflicte. I Cambrils ha recordat avui les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir, recordem, una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde.
3: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris als del fanatisme.
2: I el govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no hi pot haver cap enviament d'ajuda. I el Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor era un home. Per tant, conclouen que el canvi no suposa efectes retroactius. I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, segons els bombers. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre 2 més, menys greus, han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell. Per cert que està activat en fase de prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sobre a totes les comarques del Priorat i a la Ribera d'Ebre.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La trentena de veïns, entre els quals 9 menors afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, a Lleida, entraran de forma lenta i progressiva als seus habitatges al llarg del dia d'avui per recuperar les seves pertinences. Els bombers s'han trobat amb dificultats per l'acumulació de fum als pisos que se sumen als problemes estructurals a l'edifici que ha quedat, recordem, un estat de ruïna i haurà d'anar a terra. Per aquest motiu, l'entrada als pisos s'ha retardat i s'ha començat pels el número 5, que és al costat del 3, als baixos del qual va començar l'incendi. Els veïns viuen amb incertesa i preocupació la situació perquè s'han quedat sense casa i només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Albert Dalmau és conseller de Presidència.
3: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
2: I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària, diu, la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. A més, entre el 5 i l'11 d'agost ha rebut 72 atestats amb detinguts amb altres citacions. Encara a l'actualitat general, un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment, recordem-ho, el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el passat dia 15. I parlem de l'aigua de Sant Magí de Brufaganya, que arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que ha fet en carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen, per cert, els càntics preparats. Un apunt d'esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça les properes hores. El migcampista madrileny és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins a 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. Mentre el govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal d'aquests migrants i els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per a aquests joves arribats a Ceuta, han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri de Loma Colmenar, el primer d'aquests emplaçaments que ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. I a Barcelona, l'Ajuntament amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds. En aquest cas, arriba fins al 31 de desembre. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
3: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: I nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas ha estat a Badia del Vallès. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes. I també han desarticulat una xarxa que traslladava migrants irregulars de la Cana França passant per la Jonquera, una operació de la Policia Nacional conjuntament amb les autoritats franceses que ha acabat amb la detenció de 3 persones. Es calcula que l'organització hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països. Darrer punt, el País Basc és el territori convidat a enguany al 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Parla amb Mercè Roura. Un intern del centre penitenciari de Ponent està trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons s'ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fons del Departament de Justícia. Uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i s'ha presentat al servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha pogut certificar la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. Malgrat que s'han adoptat algunes mesures com la incorporació al servei de guàrdia de magistrats i funcionaris d'altres organismes, reclamen actuacions que tinguin major duració i estabilitat. I el Port Balis de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de la Nacional 2. Àlex Neira és l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.
3: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs aquest projecte això ho inclou.
2: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues. Als Mossos, en col·laboració de vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus, indicis de circulació dels efectes de l'alcohol. Després de la prova, ha donat una taxa de 1,09 mg per litre i també ha donat positiu en el test de drogues. I darrer punt, hem sabut fa tot just una estona, Rosalía ha rebut una nominació als MTV Video Music Awards 2026 en la categoria de Best Latin per La Perla, de l'artista catalana Anja Ariza i Su Esencia. També opten el premi a la mateixa categoria Choca Choca d'Anita amb Shakira i Nueva Yol de Bad Bunny, entre d'altres. La cerimònia serà a Los Angeles el 27 de setembre i ja es poden fer les votacions.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins als més de 2.100 menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el dia 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet el retorn dels menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La directiva europea de retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió, això sí, cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. I el govern destinarà 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicosocial a infants i famílies i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandonament escolar. El govern català té així una petició d'UNICEF que té una gran implantació de l'acció humanitària al país. Aquests recursos cal sumar també les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i al Fons Central de Resposta d'Emergència de les Nacions Unides. I Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes fa 9 anys. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
3: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
2: El Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor del delicte era un home. I aquest 2026 el casal de Puiggròs a les Garrigues compleix 60 anys per pobles com aquest que no arriben als 300 habitants. És un punt molt important, un centre social pel poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després.
4: La indústria tèxtil és una de les més contaminants del planeta. Segons diversos estudis, en els últims 5 anys hem duplicat el nostre consum de roba. Cada any es fabriquen 100.000 milions de peces de roba a nivell mundial i es preveu que aquesta xifra augmenti encara més en els propers 10 anys, amb un creixement del consum estimat en un 63%. Malgrat aquest augment de la producció i el consum, el reciclatge dels residus generats pel sector tèxtil és molt baix. A l'estat espanyol es generen més d'un milió de tones de residus tèxtils cada any, mentre que a Catalunya aquesta xifra arriba a les 200.000 tones. Als Estats Units, el volum dels residus tèxtils supera els 15 milions de tones anuals. Tot i aquestes grans quantitats de residus, tant a Espanya com a Catalunya, només es recicla el 8% dels tèxtils. En canvi, a països com Suècia o Alemanya reciclen més del 50% dels seus residus tèxtils. Perquè ens fem una idea, la producció tèxtil mundial genera més gasos d'efecte hivernacle que tota la suma dels vols internacionals i el comerç marítim. A més, durant l'ús de la roba, el rentat, assecat, planxat, etc., es generen addicionalment 120 milions de tones de CO2 equivalents cada any. Aquest model d'usar i llançar és la causa principal dels impactes ambientals que genera la indústria tèxtil. I de moment només estem entrant en termes d'impacte ambiental, perquè encara quedaria una altra caixa per obrir, la de l'explotació laboral infantil, que malauradament va lligada a moltes de les grans marques de la indústria tèxtil. Quin és el gran repte que tenim com a societat per aconseguir revertir aquestes xifres? Moda i sostenibilitat són incompatibles? Quines altres alternatives tenim i quina dificultat troben aquestes alternatives? Existeixen grans marques que realment estiguin compromeses amb la sostenibilitat i amb les condicions laborals? I què passa amb el famós greenwashing? Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar de moda, de sostenibilitat i de la indústria tèxtil en general, avui m'acompanya d'una banda l'Anna Estany, artista i professora d'arts. Molt bon dia, Anna.
1: Hola, què tal?
0: Ens ha acompanyat també l'Àlex Huguet, experta en reciclatge tèxtil i creadora de Glaia Huguet. Bon dia, Àlex.
2: Bon dia.
0: I ens ha acompanyat també la Montse Clusellas, dissenyadora de roba. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
0: Posàvem unes xifres sobre la taula, xifres importants que fan evident que la indústria tèxtil és un dels grans problemes en matèria de sostenibilitat. I aquest consum desmesurat, aquesta producció massiva, no només genera problemes ambientals, sinó que acaba derivant en moltes altres situacions totalment alarmants si parlem de temes laborals. Totes tres esteu vinculades a la indústria tèxtil, però si us hem convidat avui és perquè totes tres treballeu en propostes alternatives davant d'aquesta situació. Si us sembla, per començar, partim una mica de la vostra realitat i de com treballeu vosaltres aquestes opcions o aquesta indústria per poder després anar avançant amb el debat. Si us sembla, comencem parlant a Anna Estany, artista al capdavant de la marca Anna Trash, un nom que ja ens pot donar bastantes pistes. Explica'ns una miqueta.
1: Sí, marca projecte artístic, òbviament. I ara s'ha transformat en el Trash Studio Lab, i l'Anna la deixo per l'Estany. O sigui, perquè jo mateixa no sé qui sóc al final, no? Però sí, el Trash. M'agrada molt aquesta paraula, més definitiu fins i tot que l'upcycling, ja, directament. Perquè ja et diu molt, no? És de basura. Allò que llancem, doncs per mi és un tresor, perquè jo ho transformo amb infinites possibilitats que pugui tenir. I en realitat no ven res, ni dissenya res, perquè cada peça és única, i bé, o sèries, no? I no llenço res.
0: Això, i se li escapa el riure com dient de la que tinc a casa o què?
1: Sí, bueno, que hem de llogar al magatzem perquè no, ja no sé cap, però és la meva matèria de treball, no? I m'interessa molt. De fet, jo vinc del tèxtil, vinc d'Igualada, d'una ciutat. En aquell moment era la indústria econòmica que més hi havia, el tèxtil, i això junt amb... O sigui, a cada casa hi havia una senyora amb un overlock, els mecànics, màquines, tricotoses, tot això. I això lligat amb que jo anava a les Escolàpies amb uniforme i anàvem totes iguales, als 15 anys, 13, 14, 15, vaig explotar. I vaig voler trobar una manera de vestir que fos la que jo millor volia, no? Uh-huh. I així segueixo.
0: Molt bé.
1: Continuem.
0: Àlex, explica'ns en el teu cas una miqueta. Tu ets el projecte també a Glaia Huguet, ho dic bé. Explica'ns una miqueta què fa especial a Glaia.
2: Sí, bueno, bàsicament jo vaig començar a estudiar patronatge i moda, i en el moment que me'n vaig adonar, doncs, del material que jo estava creant, que mai arribaria a ningú posar-se perquè ho estava creant perquè em donessin una nota en una classe, doncs vaig començar a reflexionar. Jo vivia a Barcelona i vaig, bueno, em vaig endinsar una miqueta en tot el que era la problemàtica de la moda, que n'hi ha moltes, no? Però vaig veure que la del residu la podia tocar des d'on era, i vaig començar, doncs, a agafar tot el que tenia, tot el que veia per Barcelona a nivell de carrer, no? Sobretot tirat per les coses de les escombraries, i ho acumulava a casa, que també la liada era heavy. I llavors va venir pandèmia i vaig, bueno, vaig tenir el temps més els recursos que havia acumulat, vaig començar a donar-li voltes i vaig crear un dels nostres coixins, l'Epoge, que és una mica el que ha sigut l'excusa per crear Glaia, no? Que bàsicament és un coixí que per la part de fora, bueno, tots els coixins de Glaia, per la part de fora utilitzen tot aquell material que encara té utilitat, no? Tot allò que m'arriba a les mans, ja siguin llençols, ja siguin peces de roba o ja siguin qualsevol tèxtil de la llar que m'arriba, doncs generalment té una part que sí que està molt malmesa, però hi ha normalment una altra part que encara es pot utilitzar, i amb això fem la part externa. I llavors després tot allò de més, doncs, ho portem a triturar, tot el que vindria a ser, doncs, retalls d'altres projectes, tot el que ja no es pot utilitzar, gastat, etc. Ho portem a triturar a Olot i ens retornen un material que és bàsicament, doncs, el tèxtil tornat a fibra. Uh-huh. I amb això el que fem és omplir els coixins, i per tant li donem una ciclicitat a tot allò que ja seria residu total, no? Una miqueta. I això és una mica el que fem a Glaia, donar aquesta ciclicitat, a part de divulgació, òbviament, doncs, de la problemàtica, sí, perquè cal. Sí. Uh-huh.
0: Montse, en el teu cas, tu ets dissenyadora de roba, explica'ns també, tens aquí la teva consciència al voltant del tema.
3: Bueno, en el meu cas no és tant un projecte en particular que treballi, però sí que és com el meu ofici i el que m'he dedicat fins ara. Llavors el que intento és a totes les marques on he anat treballant dins del que es pot triar en el món laboral és treballar en projectes petits que tinguin aquesta consciència no només de sostenibilitat sinó també social, de amb qui treballes, com treballes, i llavors a cada lloc on he estat he intentat aportar el meu gra de sorra dins de cada projecte per intentar que més enllà de converses també a les marques s'intenti cada cop anar més cap a aquest camí, no?
0: Sí, perdó, jo quan feia la introducció plantejava un jo crec que és un dels grans temes de base, i aquí parlem d'una banda més de roba, de disseny, diguéssim, de roba, i un altre que seria més de casa, diguéssim, no? Penseu que la moda i sostenibilitat són compatibles? O sigui, potser hauríem de començar per la definició de moda i ja, i ja a partir d'aquí veiem, però és compatible d'alguna manera o són dues línies diferents i llavors hem de pensar en la roba més en uns termes de sense moda, o sigui, de cobertura del cos, diguéssim, i punto.
1: Seguim amb el cicle aquest?
0: Vinga, seguim amb el cicle, no?
1: Jo ja l'he dit abans, jo crec que no és compatible. Jo crec que moda és un concepte que ha evolucionat des de la història, des del principi, al que és ara, i la sostenibilitat és una altra qüestió també, no? I jo crec que és un error dir no, moda sostenible, perquè si és sostenible no és moda. La sostenibilitat són coses com aquesta que fem nosaltres directament. Si no, pot ser greenwashing, com ja has mencionat abans, no? També. Llavors, clar, la moda és molt interessant i a més és una branca de cultural que implícita en nosaltres, però que ja s'ha transformat. I la gent, en realitat, ara, jo crec que no sé si saben ben bé què és, no? Perquè les tendències aquestes tan ràpides, aquesta moda ràpida, aquesta ultra-fast fashion, no? Que diem ara que fashion ja és el mateix que aquest concepte, però ja no... Jo crec que no es qüestionen si això ja és disseny, moda, qui ho ha dissenyat, i perquè tot està copiat i afusellat. Llavors, clar, diferenciem entre moda i això, que hi ha aquesta cosa del fashion, i la sostenibilitat, que jo també he estat en un... Des del 2013, que va caure la fàbrica Rana a Bangladesh, i es van començar a aparèixer aquestes associacions de moda sostenible, que jo he estat a totes, després també upcycling i tot, sempre acabo veient que també no acaba de vendre's ni de saber quin públic té, no? I tu vas al Passeig de Gràcia i segueixen tots amb aquelles bosses del fast. Llavors tenim un problema aquí. Jo no tinc clar que sigui
0: compatible, no. Perquè d'entrada jo veig que ja estàs separant, o sigui, el concepte moda del fast.
1: Del fast.
0: O sigui, un Zara no és moda,
1: no.
0: Perquè ens entenguem.
1: No, més, per exemple, la moda és art, perquè jo soc profe d'art, he sigut profe d'art i encara sempre segueixo amb això. El disseny pot ser art, hi ha dissenyadors, Margiela, Westwood, molts, no? Però Zara no, Zara no és moda, ni és moda ni és art, és còpia. És còpia i és còpia dolenta, i un, bueno, etcètera, i altres coses, no? Tot això que dèiem de com es treballa. Però és tan mono i tan resultón i a sobre hi ha un percentatge de publicitat que ens mata, perquè amb el mateix mòbil, abans era la tele, els anuncis, no? Però ara tenim el mòbil allà, pots comprar amb el dit?
0: En un moment.
1: Esto que és, no? Llavors, aquí tenim un problema de consciència, de criteri, de, jo què sé, de pensar una mica les coses, que no ens ho posen fàcil, perquè lo fàcil és això. O sigui, ens enganyen contínuament, no?
0: Àlex, creus que és compatible moda i sostenibilitat?
2: Difícil, la pregunta. Jo crec que si definim les paraules, crec que tenim bastant la definició, no? Moda, al final, per mi, vol dir vogue, és a dir, una cosa que està de moda, sigui roba, sigui ara mateix fer pàdel, sigui fer comunicacions, sigui el que sigui, no? És una cosa transitòria, no és una cosa que es quedarà. Per tant, posar-la al costat d'una paraula sostenible, que per mi vol dir que sostengui en el temps i en tots els sentits, no? Són bastant incompatibles. Sí que és veritat que al final moda per mi no vol dir només roba, vol dir moltes altres coses, però dintre d'això jo crec que són bastant incompatibles. A part d'això, jo sempre comento que a mi el que m'agrada és la roba, no la moda, perquè al final jo penso que la roba té història, tant si l'hem portat nosaltres per primera vegada com si l'ha portat algú altre abans, i per tant ens estem enduent un regal amb aquella peça i la il·lusió de treure-la cada any o cada temporada, en el nostre cas que tenim aquestes dues temporades gràcies al temps, no? Doncs al final fa que al final a mi la moda, entre cometes, m'hagi importat poc, perquè a mi al final el que m'agrada és la peça de roba, el valor que li dono darrere de com està feta, d'on està feta, qui l'ha portada abans que jo, i per tant crec que és bastant incompatible. Ara bé, concepte de moda més aviat en trobar la teva moda, és a dir, trobar el teu estil, crec que sí, però llavors ja entraríem amb el concepte, potser està vist d'una altra, exacte, potser està vist d'una altra manera, però bueno, al final s'ha de trobar algun terme, no?, per definir les coses.
0: Totalment, Montse, com ho veus tu?
3: Jo no estic ben bé d'acord, és a dir, una mica en línia amb el que deia la Cris, sí que és veritat que l'Àlex, perdona, que si definim moda com la part de les tendències que van canviant com un exercici consumista, doncs clarament no és compatible, però si el fem servir com el terme que tenim, com deies, per definir altres coses, creacions, estil, tot el que puguem encabir, tot el que té a veure amb roba, no? Sortir una mica de la temporalitat i aquest consum salvatge, jo crec que sí. Ara vinc just d'estar 10 dies a l'Índia per feina i vaig descobrir un dissenyador allà que vaig poder anar a la botiga que fa upcycling, amb denim, amb roba de workwear, tipus diquis, coses així, i era superxulo, cada peça era única, cada peça era una talla, perquè agafava una base i la transformava en peces similars, jugava amb els tons dels teixits, i per mi això és moda, bueno, sí, és moda, és el terme que tinc més proper, perquè no era una cosa bàsica de em vesteixo per anar al meu dia a dia i ja està, sinó pot ser-ho, però estava aportant alguna cosa, explicava alguna cosa, i era totalment sostenible. Llavors, depèn com ho encarem, jo crec que sí, i que hi ha propostes xules en aquest sentit.
0: Hi ha un terme que has fet servir tu ara, i ho he fet servir totes amb molta, perquè ho teniu molt interioritzat, però què és l'upcycling? Ho dic bé, l'upcycling, que algú ens ho expliqui, si us plau, perquè l'heu deixat anar a les tres amb molta lleugeresa i jo encara estic amb l'interrogant al cervell. Que algú m'ho expliqui, si us plau.
2: Sembla que l'Anna és l'experta aquí.
1: És com el reciclatge, però és el suprareciclatge, que dius, sí, i això? Doncs que millores encara més, o sigui, reciclar una peça és, bueno, doncs, aquesta camisa ja no la vull, te la dono a tu i tu em deixes aquesta que m'agrada més, un intercanvi, per exemple, no? I això és reciclar, però l'upcycling llavors ja és transformar i fer peces úniques amb més o menys gràcies. Podem fer com treballs manuals, que també fem una bosseta i no sé què, vale? Però després també hi ha dissenyadors, que això també estic d'acord, que de fet va ser Margiel el que va començar, que jo sóc fan totalment, i utilitza peces i coses que s'han usat i tenen història, tenen memòria i fa una peça única, però llavors és una, per tant si és una no és moda, és una altra cosa, ja diria.
2: Entrem en el concepte aquest de definir què és moda, no, una mica.
1: Sí.
2: Però sí.
0: Clar, és que és molt diferent si s'entén la moda com el que porta la gent de roba o el concepte d'alguna manera que definies tu, que sí que va molt lligat a la temporalitat també, sí, llavors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però llavors, per altra banda, perdoneu, però per altra banda tothom va vestit igual. O sigui, en general, no? Quan, bueno, jo perquè he estat a l'institut i veig les altres estudiants.
0: Parlem de moda d'institut, no?
1: Ara que toca ensenyar el cul, ara que toca anar transparent i anar amb bragues, ara que toca, llavors, ara que, clar, és la tendència, a més en aquest moment d'adolescent vols ser com tots, no vols ser una friqui, no? Llavors aquí també tenim una altra qüestió, en aquestes edats, es veurien altres, no? No sé...
0: Dintre dels vostres projectes, d'alguna manera, o de la manera en què voleu fer les coses, quina penseu que és la principal resistència que us trobeu, d'alguna manera, o la dificultat més gran per poder... O sigui, a nivell de costos, per exemple, no? Abans fèiem l'exemple de per què moltes vegades, si ho comparéssim amb termes d'alimentació, perquè hi ha molta més gent que va comprar al Mercadona que no que va a vegades vigilant o amb la consciència de proximitat, i moltes vegades hi ha un tema de costos. Per exemple, per vosaltres, us costa més vendre? És més car el vostre producte? I aquí hi ha una cosa que suposa o que us dificulta? O què penseu que és el que més dificulta a l'hora d'incorporar certs termes de sostenibilitat en termes d'indústria tèxtil? I ja no parlo de moda, parlo d'indústria tèxtil.
2: Jo he de dir... I avui he estat un col·le amb nens.
0: Vens a moda de molt educatiu.
2: Sí, vinc amb moda educatiu. Però crec que no està tant en el preu, sinó el valor al que ens hi donem les coses. Perquè amb tot, amb consumir en general, tenim una tendència que potser si ens anem a la generació dels nostres avis no teníem, que és aquest punt de voler-ho tenir tot i de voler-ho tenir ja, que abans, no sé, jo la meva àvia havia estat mesos estalviant per comprar-se unes calces bones, no? Un camisó, una bata. Llavors, clar, dius, la qualitat que hi havia llavors, el preu que estàs pagant, ets superconscient que allò val el que val, no? Ara jo crec que tenim una... Som una miqueta capritxosos, anem a dir, en general. Volem tot, ho volem ja, i com més coses millor, no? Com si la quantitat ens donés algun tipus de valor en el fet de tenir-la. I jo crec que aquí està una miqueta l'error, perquè jo crec que una de les coses que tenim més dificultat no està tant en el preu, sinó en el preu, que en el preu s'entengui. És a dir, al final, a més està demostradíssim a nivell estadístiques, ens estem gastant moltíssims diners en moda.

0: potser quasi millor que vagis al mercat, que compris lo justet per la setmana i allò realment t'ho consumeixis tot, no? Uh-huh. I t'ho posis tot i duri i et nutreixi de la manera que ha de nutrir. Pues amb la roba el mateix.
1: Montse, quin problema o quines dificultats creus que et trobes tu a l'hora d'afegir aquest granet de sorra que dèiem al principi?
2: Sí, estic, crec que hi ha molts factors, però una mica en la línia del que deia la Cris, crec que també hi ha una cosa de... Sí, el preu pel consumidor, que és una cosa una mica perillosa, perquè una cosa és la gent que vol tenir molt, i a més el que dèiem de moda de, hosti, vull tenir això que he vist, això altre, la influencer, però després també hi ha un factor de gent que no té ni un duro. I per mi és la part que m'he acabat com de resoldre molt a nivell més de classe, més enllà de dir estalvia, perquè a vegades hi ha coses que et pot perseguir una sabata, se't poden trencar,
0: sí,
2: i
0: que
2: trenca,
0: saps? Sí, sí,
2: però sí que crec que falta posar en valor, o bueno, ja es posa, però potser falta transparència a les marques a vegades de què hi ha darrere. És a dir, si una samarreta t'està costant 5 euros més enllà de la matèria...
1: Sospita, no?
2: Clar, o sigui, per començar, el cotó orgànic és algo que està super de moda. Totes les dades que hi ha és mentida. Tu, si et diuen, ah, això és cotó orgànic, i veus el que es produeix, que igualment tampoc està ben comptabilitzat, però les dades que tenim més accessibles no et quadren els números. Això fa molts anys que els proveïdors m'ho diuen. Però després també darrere, què cobra la persona més enllà de que ho cus, però el que ho recolecta, el que ho talla, però després la gent que està inclús a les oficines aquí, inclús marques de fast fashion, ara me'n vaig una mica ja de com funciona, però el fast fashion, tipus pues, Inditex, varis, no només tenen les seves oficines, sinó treballen amb proveïdors. Aquestes subcontrates, tenen subcontrates. Com més enrere vas, les condicions, inclús de la gent aquí a Barcelona, són bastant xungues. I ja no parlo només de sou, sinó horaris, pressió, gent amb problemes de salut mental, etc. Llavors, clar, el cost de les coses té un perquè, diguéssim. És com l'exemple que posaves del menjar. Mm-hmm. I crec que a vegades no s'explica prou, o la gent directament pues, no ho sap. Si tens una mica de consciència, busques, però tampoc no...
1: Hi havia un anunci, m'has fet pensar en un anunci molt, molt... que rolava por ahí ara fa un temps, eh? Que era una dona que anava a comprar unes sabates, o no me'n recordo què, i és com que agafava el fil i veia que el fil anava tirant. No sé si l'havíeu vist. Sí, anava seguint el fil de la sabata, anava seguint, i arribava a l'Índia o a algun país així, i es trobava a l'altra banda un nen que era qui estava cosint aquella sabata. No? Això fa molta referència a aquesta falta de consciència, no?
3: Sí, i això que has dit, el tema, no sabem on si és veritat o no, aquelles etiquetes que les has de tallar perquè et pica, et posa allà una bíblia de dades, i és mentida. Llavors, jo he estat a plantes de reciclatge, que ens, tant a Humana com a Modarré, els de Càritas també, que a vegades ens fan una ruta i t'expliquen coses, i hi ha gent allà que tenen una mena de maquineta i posen l'etiqueta allà i diu el tant per cent de cotó que hi ha, el tant per cent de polièster, que és, no és el que diu l'etiqueta. O sigui, foten unes troles que té...
1: Sí, o sigui, això hi ha manera de...
3: Hi ha aquella màquina,
1: o sigui,
3: que...
1: gent com jo ens ho mengem amb patates, eh?
3: Jo també, perquè jo no tinc la maquineta, no?
0: Però
3: ho dic perquè reciclen i diuen aquí el cotó, aquí els botons, aquí la cremallera, aquí, perquè clar, com reciclen i com reutilitzen, no? I jo vaig flipar, dic, hòstia, i és mentida. O sigui, és mentida i suposo que deuen pagar pues, la multa que els hi posin per ser mentida, i no els importa. O sigui, no hi ha un pam de net.
0: Sí. És una indústria una mica monopoli que genera molts diners també als estats, i per tant tampoc interessa posar-los gaires lleis, i és una cosa que personalment, per això també em dedico a divulgar, perquè crec que el poder, entre cometes, està en el consum, que òbviament bueno, està com està, però sí que crec que legislativament no els hi sortirà a compte.
2: Jo crec que està en el consum, però també en la gent que hi treballem. Jo, per exemple, abans sé que estem parlant de sostenibilitat i tal, però la part que deies de copiar és una cosa que m'enfada moltíssim. Jo sé que encara no es pot triar la vida, però els tipus a vegades també les decisions que un pren en la mesura que pot del seu entorn i el seu espai també ajudes a canviar. No és el mateix decidir vaig a treballar a Zara perquè tindré totes les facilitats del món, un sou que flipes, tal, anar a una marca petita i tot i així barallar-te constantment per intentar aconseguir pues, teixits més sostenibles. Pues, hosti, treballo amb aquest taller o amb això o altre, tot això és temps, molt esforç i molts cops com poc recompensat, vull dir, també. Jo crec que és una combinació. Perquè molts cops la gent de la moda ens excusem, no? En plan, ah, no, bueno... És

0: que hi ha. No, tu també pots intentar tant, fer coses
1: sí, sí.
0: I barallar-t'hi sí, i no acceptar-ho, no? Llavors, no sé, crec que és un conjunt.
2: Ja ens arriba de fons aquesta música que ens avisa que s'acaba el temps d'avui de La Comuna, però encara ens queda molta teca, així que si us sembla, Anna, Montse, Àlex, ens retrobem la setmana vinent i continuem, perquè no, fent debat, clar que sí, sobre moda, sobre sostenibilitat i sobre què podem fer per revertir aquestes xifres tan desastroses i continuar estant a la última. Ens retrobem la setmana vinent amb un nou programa de La Comuna.

0: Cardedeu. Són les 9. Estàs...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per als milers de migrants arribats a Ceuta han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri Loma Colmenar, primer dels emplaçaments anunciats per la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, a Ceuta. Això ha de permetre atendre uns 1.500 migrants arribats a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol. El Ministeri d'Interior ha elevat avui els 2.168 menors d'edat que resten a Ceuta. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha assegurat que el dret a la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La directiva de retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió, però cal complir uns requisits com és el fet que el menor serà retornat a una família o a un tutor. I un equip investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en aquests entorns industrials. La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia, Alba Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació de plàstics presents al nostre entorn.
3: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
2: I les exportacions van pujar prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions baten rècords. Segons dades del Ministeri d'Economia, les exportacions a Catalunya van assolir els 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9% més que el mateix mes, de l'any passat. Detenen un home després de fugir dels Mossos a atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents. L'home va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials, i el conductor va ser reduït i detingut per atemptar contra els agents de l'autoritat i conducció temerària. I aquesta matinada farà 90 anys de l'assassinat del poeta i dramaturg Federico García Lorca. Les forces colpistes el van executar la nit del 18 al 19 d'agost a 1936 a Granada. Lorca va ser assassinat per la seva afinitat a les esquerres i ser obertament homosexual.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Comissió Europea ha defensat avui que els migrants que continuïn de manera irregular a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors estrangers no acompanyats. El portaveu de la Comissió Europea per Afers Interns, Markus Lammert, ha assegurat que la qüestió està regulada pel dret de la Unió Europea. Ha aclarit, però, que la Directiva Europea de Retorn estableix que, abans de prendre aquesta decisió, cal complir uns requisits, com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El Ministeri de l'Interior ha elevat avui fins a 2.168 els menors d'edat que resten a la ciutat autònoma i ha començat els treballs per habilitar espais nous d'acollida temporal pels migrants arribats entre el 30 i el 31 de juliol. I els veïns afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, a Lleida, no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit. La paeria preveu que l'enderroca en menys de 3 setmanes. Hi ha una 50 de desallotjats, tant de l'edifici afectat com de la resta d'immobles. N'hi ha 30, però, que perdran la casa perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural. Justament avui durant el dia han pogut entrar de forma lenta i progressiva als seus habitatges per recollir les seves pertinences amb ajut dels bombers. I Collserola proposa ampliar les franges de protecció d'incendis per salvar les cases del foc, com el passat 14 d'agost, que va cremar 14 hectàrees. Les franges fan 25 metres i han quedat petites perquè inicialment van ser concebudes per salvar els boscos dels incendis domèstics. Joan Villamú és cap de Servei d'Acció Territorial del Parc.
3: Aquesta normativa és de l'any 94. Aquestes franges de 25 metres d'amplada es van pensar perquè un foc des de la zona urbana no passés a la zona forestal. Clar, estem veient que, bàsicament, ara aquests últims anys és al revés. És el risc que ve de la zona forestal cap a la zona urbana.
2: Per cert, que Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla enfocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre i manté avisos de calor intensa per demà dimecres, especialment a Ponent, a la Catalunya Central, al sud i a la conca del Llobregat. Aquesta nit, aquesta matinada, també es preveu una calor nocturna intensa al litoral central i sud. I en uns minuts, Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig, ho fa amb El Último Vals, un concert que repassarà els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
2: 1980.
1: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía. A menudo.

0: per la música disco amb totes les seves lletres de la mà de Ottawan i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
1: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Dando vueltas persiguiéndote. Som-hi, seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up.

0: El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head.
1: Rock and Classics.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonaven les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

El desaparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: 10. Són les 12. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Sofia, you just... Bella!

0: Cardedeu. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.